0: una, y dos, y tres, sino cuatro vegades. Carmen, fa un any començava el que anava a ser el millor any de la teua vida, un any ple d'aprenentatge, però sobretot un any on has pogut conèixer les falles des del lloc més anhelat per totes les falleres. Has sabut emocionar-te sense por, riure amb sinceritat i has fet que cada comissió sentira que era especial, a més de que cada faller trobara en tu una representant en la qual ver-se reflectit. Gràcies per ser sempre tu mateixa, per eix naturalitat, esa manera de transmitir la teua pasió per la nostra festa i, sobretot, per haver-nos representat tan bé. Avui, València t'aplaudís perquè el temps passarà, la banda es guardarà, però el carinyo que has sembrat, el respecte que t'has guanyat i l'admiració que despertes continuaran vius per sempre. Benvolguda a casa, Carmen, el teu sector t'admira. Posem-nos tots en peu per a rebre la nostra fallera major de València. Carmen Prades Gil.
1: Ahora sí, Carmen Prades Gil acaba de ser nombrada y supongo que al igual que Marta estará saludando por la pasarela emocionada, ¿no, Pepe?
2: Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Las pocas pasarelas que va llorando porque nunca la hemos visto muy entera ella.
1: Sí. Hoy... es la suya, es la suya. Aquí empezaba el sueño el año pasado y así se lo han reconocido. Recordamos, estamos ya a punto de conocer las elegidas en el sector La Roqueta Rancapins, al final, al fin, Pepe, al fin.
2: Al fin.
0: Es todo un honor para el sector La Roqueta Rancapins poder tindernos entre nosotros en una lista especial para los nuestros candidatos. Volem donar-vos les gràcies per l'afecte, per il·lusió i l'entrega amb què heu representat a les falles i als fallers. Marta, fins a la teua porta infantil ens heu demostrat que sou falleres de cor. Sent tan xicotetes, vos heu convertit en exemple per a tot el col·lectiu faller, per la vostra maduresa i el vostre amor incondicional a la festa. Heu aprofitat aquesta experiència al màxim, heu après, vos heu divertit i heu crescut com a falleres i xiquetes, donant-nos a tots els fallers autèntiques lliçons d'amor per les falles. Carmen, ens has demostrat amb la teua por d'honor que la unió fa la força. Després que heu sigut un gran ambaixador de l'Espanya. Gràcies per representar a València amb un somriure que ha portat l'essència de l'Espanya a cada racó. Heu sigut el millor exemple d'unió, respecte i amistat. Gràcies, Carmen, gràcies, Marta, i gràcies, tots, d'honor.
1: Y ahora sí, después de estas bonitas palabras que le ha dedicado la presentadora. Pues sí, tiene razón. Se podía hacer más largo, pero mejor no.
3: Y especialmente en el online de Martina, de Marta y el nuevo propio. Y simplemente dar las gracias por todo el que nos ha regalado.
1: Bien, pues ahí queda. Las gracias, como siempre.
2: Las palabras de Carmen.
1: De Carmen.
2: Así es, doctor.
1: Y atento porque vamos a conocer las elegidas.
4: Bueno, yo antes de empezar quería decir que me hace muchísima ilusión volver a casa. Y bueno, gracias a todo el sector y gracias por seguirme tanto.
2: Hoy se ha atrevido también Marta con unas palabras.
1: Ya lo veo, ya lo veo. Y dice, gracias por quererme tanto, por sí. Se lo ha ganado, Marta, se lo ha ganado.
2: Ya tiene el sobre, Marta.
1: Ya tiene el sobre, atentos, porque vamos a conocer las elegidas.
4: Alexita Triales, del sector La Roqueta de Alcafins. La chiquita Martina Migartia.
5: Martina Gil García.
1: De la falla Fernando el Católico Ángel Quimera. ¿Se ha emocionado, Marta?
2: Sí, la verdad que ha costado escuchar el nombre porque se ha emocionado.
1: Se ha emocionado.
2: De hecho está llorando, ahora mismo está llorando.
1: Se ve que es amiga suya, es compañera suya o algo. Están dando la vuelta, ¿verdad, Pepe? Están dando la vuelta.
2: Sí, están dando la vuelta. Sí.
1: Es lo que yo te he dicho, no, se merecen pasarela, hombre, se merecen pasarela.